comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app

0: Sí, simplificat. Sí.
1: Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

sempre per les 11. Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: i Cat Weekend.
1: Guess I'm

0: moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, la salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Rauber de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, Els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda d'atracadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Boninch amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Erminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Erminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalan. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aima Santilli de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera I Masnadieri de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera I Masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
1: Acaba't la Magdalena i no em facis parlar. Aquesta nit...

0: Lick my lips of desire. Lick my lips, I'm on fire. Lick my lips of desire.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre segons.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures, que avui dedicarem a Elis Regina, la gran cantant del Brasil. No n'hi ha hagut cap altra tan gran com Elis Regina, que de fet doncs va morir amb 36 anys. Per tant, imaginem si no hagués mort tan aviat. Elis Regina, l'hem sentit ara amb Antonio Carlos Jobim, un dels creadors de la bossa nova de la generació anterior a la seva. Elis Regina va néixer l'any 45, 1945, i va morir l'any 82, 36 anys. Doncs bé, es va convertir això en la gran cantant del Brasil. Parlem d'ella avui perquè ens agrada, però també perquè s'acaba de publicar un projecte molt interessant que ha produït el seu fill. És, doncs, com ho venen també, un miracle musical en el qual rescaten d'unes gravacions fetes per la televisió l'any 76, doncs, la seva veu, i hi afegeixen instrumentacions fetes ara. Fetes ara, aquest 2025 i 2026. S'acaba de publicar aquest mes de juny i realment és interessant i alhora doncs, emocionant poder sentir un tema com aquest, Corsario, el single. Elis Regina, l'any 2026.

La veu d'Elis Regina aquest 2026, gràcies a la recuperació d'una gravació feta ara fa 50 anys per la televisió i que han aconseguit, diguem-ne, treure de tecnologia actual, treure la seva veu, netejar tot el soroll i afegir-hi arranjaments i instrumentacions gravades ara. Això s'acaba de publicar el mes de juny, com dèiem, i és l'excusa per dedicar tot un programa a Elis Regina. Corsario, el tema que hem sentit, és un tema, un clàssic, de Joao Bosco i Aldir Blanc. Durant el programa d'avui el que veurem és com aquesta veu d'Elis Regina era capaç d'enaltir qualsevol tema que ell escollís entre els compositors, els coetanis seus, de la seva mateixa generació, i que això doncs enriqueix moltíssim la música popular brasilera. Però tot això va començar doncs a principis dels 60 o finals dels 50, però els primers discos són dels 60, amb temes com aquest, Mania de Gostar.

Elis Regina va començar a la ràdio, amb un contacte a la ràdio, com es feia llavors. I no va ser, doncs, també fins un dels festivals de la cançó que la van, diguem-ne, donar a conèixer a tothom. Va ser també amb un tema d'un gran compositor de la generació anterior, com hem vist amb Antonio Carlos Jobim, doncs bé, va ser un tema de Vinicius de Moraes i Edu Lobo. Arastau. Aquí el sentim en directe amb una de les col·laboracions, dels duets que en aquells anys va tenir. Jair Rodríguez, Elis Regina, Arastau.

La potència de veu en directe d'Eli Regina, que era un dels, diguem-ne, dels secrets del seu èxit. Aquesta, això que arrossega a tothom amb la seva veu. En aquells anys 60, doncs fins a l'any 66, els primers 6 anys de la dècada, publica 9 discos. 9 discos, un rere l'altre, i doncs a 2 per any, en alguns casos, el 63, el 65, 3 discos, i el 66, que n'hi van 2, el segon, que com molts altres es dirà senzillament Elis, doncs també és tot un èxit, amb un tema, per exemple, com aquesta Roda. És la bossa nova i és també la samba. Elis.

0: en aquells anys 60, finals dels 60, Eli Regina es converteix també en una defensora del tropicalisme, del que estaven fent en aquell moment Caetano i Gilberto Gil. Li semblava que realment la joventut, perquè eren de la seva mateixa generació, doncs que la joventut necessitava aquesta visió, aquesta manera de veure les coses i de qüestionar la realitat. I tal qual ho deia. I en el moment en què Caetano i Gilberto Gil doncs van ser, diguem-ne, acusats d'irreverents i d'immorals i alhora també doncs políticament, ella els va defensar, com explica ella mateixa en aquesta introducció en un disc en directe quan està a punt de cantar l'èxit, un dels primers èxits de Caetano, Irene.
1: Considero Caetano Veloso com un irmão e tenho por ele uma admiração e um respeito que quase todos vocês têm, de um gênio, a pessoa mais importante de minha geração, música recentíssima, nascida como ele, em Santo Amaro da Purificação, Bahia.

Elis Regina defensa a Caetano en el moment del seu exili, de la seva detenció i el seu exili després, i també en entrevistes ja des de Portugal, però també des del Brasil mateix, doncs acaba criticant el govern obertament, el govern militar de llavors, i l'acaba qualificant de camarilla de goril·les. Això li porta molts problemes, només la seva enorme popularitat la salva d'anar a la presó, però això la deixa d'alguna manera marcada. En el següent disc, l'any 71, es deia Ella, ella torna a incloure un tema de Caetano, Cinema Olimpia.

Elis Regina, com hem dit abans, és capaç d'enaltir qualsevol dels temes que escull d'aquesta seva generació. I estem parlant de Caetano, però també hem de parlar de Chico Buarque. Entre d'altres, per exemple, un tema com aquest, Atrás de Porta, Elis.

En el mateix disc de l'any 72, que es diu Tal qual, Ellis, doncs, canta aquest tema de Chico Buarque, però també aquesta altra d'un dels cantautors que més interpretarà Ellis Regina, Milton Nascimento, Nada será como antes.

Elis Regina cantant amb Milton Nascimento, que va ser, com hem dit, un dels autors més interpretats per aquesta cantant, però un altre, i en aquest cas un duet, que també va ser molt estimat per Elis Regina, eren João Bosco i el Dirk Blank. Ja hem sentit aquest Corsario, però anem a buscar un dels temes, aquests principis dels 70. Això és són cançons eminentment polítiques, poètiques, però alhora polítiques.

Aquest tema de João Bosco i el Dir Blanc està en un disc de l'any 79. En aquell moment, Eli Regina era deessa de la música al Brasil. És un moment encara amb el govern militar i alhora, doncs, això, en el qual calia fer poesia per poder publicar música que pogués interpretar-se o que no pogués interpretar-se, però de fet ho era, crítica amb el règim. I si tornem una mica enrere, ens falten, de fet, ens falten alguns d'aquests grans autors. El propi Gilberto Gil, amb una de les col·laboracions, això és l'any 73, hi ha algun vídeo al YouTube que és una meravella, que és un dels temes coneguts de Gilberto Gil. La Deira de Preguiça, Eli Regina, l'any 73.

Ellis cantant a Gilberto Gil. De fet, doncs, és això que hem dit abans, la capacitat d'aquesta dona, que és el secret tant del seu èxit com alhora que la seva capacitat, la seva veu, la seva potència, però alhora aquesta manera d'escollir temes de coetanis seus i fer-ne, doncs això, petits himnes. Tothom volia que Ellis cantés les seves cançons, però és clar, Antonio Carlos Jobim no era qualsevol. Per tant, tots dos junts van fer un dels discos històrics de la bossa nova. Això era l'any 74. Ja hem sentit aquell Aguas do Marzo, però ara un altre. Triste. Això era l'any 74.

Ellis i Tom, el disc de l'any 74, que és un disc històric. De fet, doncs, en aquests finals dels anys 70, Ellis segueix gravant inclús l'any 80 fins a l'any 82. L'any 82, Ellis Regina morirà per una sobredosis de diverses substàncies i, doncs, això... Estem parlant del mes de gener del 82. Tenia només 36 anys i el mite, diguem-ne, encara es fa més gran. Des d'aquell moment, doncs, apareixen gravacions, multitud de gravacions, diguem-ne, pòstumes o edicions pòstumes de discos, sobretot en directe. Tots valen la pena, alguns més que d'altres, però tots valen la pena. Ellis au vivo, amb un tema com aquesta Romaria.

Elis Regina, a qui avui hem dedicat tot un programa Mixtures, perquè s'acaba de publicar aquest, diguem-ne, petit miracle de recuperar la seva veu 50 anys després. I ho hem fet escoltant molta de la seva discografia, que és llarguíssima, enorme, tant la que va publicar en vida com la pòstuma, i que alhora, doncs això, ens permet també fer un retrat d'això que en diem la música popular brasilera. Eli Regina, una noia que, de família humil, que va començar a cantar a la ràdio quan era una nena i es va convertir en un mite de la música popular brasilera. Per tancar el programa, un dels temes més importants d'aquesta dona, i que això, que és un, també un retrat del país. Como nosos pais. Falso brillante, es deia el disc. Gràcies per escoltar el Mixtures i per escoltar Elis Regina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada, al seu límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al seu pas pel punt de l'afectació. A més, aquest dissabte, a darrera hora de la nit, també es va restablir el servei de la línia R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Les demores, això sí, avui poden superar la mitja hora, ja que en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer transbordament amb l'R4, el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puigmoncada, bifurcació, i des d'aquest punt fins a la Tour de Carol hi ha servei alternatiu per carretera. I pel que fa als incendis, el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i La Gornal per l'incendi declarat ahir a Cubelles es va aixecar a 9:45 de la nit d'ahir amb un és alert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal i de les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc es va estabilitzar cap a les 7 de la tarda, va afectar 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, en aquest sentit, Protecció Civil també va tancar la prealerta del Pla Secta, en aquest cas per un incendi de vegetació a prop d'una refineria de Perafort. Avui, això sí, és revisar la zona per revisar possibles punts calents. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el passat 16 de juliol al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. I en cultura, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat el punt i final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. El festival ha assolit una ocupació mitjana del 70% en el conjunt global de la seva programació. Fins aquí les notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
1: Quan jo m'esmerço en una causa justa, com Montell, sóc adusta i arrogant. Però s'ha acabat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté també restringit l'accés als a diferents espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, Els Ports i Cardó Boix. A més, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Girones, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar les marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, també ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei, això sí, es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 16 dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els investigats haurien sostret una 70 de paquets després de forçar el pany del vehicle i després de perforar-lo i manipular-ne el mecanisme d'obertura. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tú. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, avui hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tivissà, Vandellòs, els Ports i la Serra de Cardó Boix. En aquest sentit, per la seva banda, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, ahir a darrera hora també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Com diem, avui això sí, el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, tot i que encara no hi ha data concreta per a que ho faci. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'exempcions. Per la seva banda, i al fil de tot això, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error d'aquesta mostra catalana de PISA és devastadora. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán, recordem que ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

la foscor. Però passa el temps i anar perdent la timidesa del principiant, que ho puc ser jo.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades en el Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
0: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
0: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Són el Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
0: En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada situa les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
0: Seguim parlant d'incendis en aquest cas, perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara això sí ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: O preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
3: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
5: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
3: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
0: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la residència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
6: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sol, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sol, i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
6: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
0: Tal com ens acaba d'explicar Argelic, des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament, a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sensellotti.
7: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forest del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
8: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
7: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
0: Parlem ara de mobilitat, perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte, i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
0: I d'altra banda, i a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació. I des d'aquest punt fins a Tort de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Obrim plana política perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o algo emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
9: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
0: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
2: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
2: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que observa dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
0: Anem a un altre punt de successos, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
2: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
0: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
2: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
10: Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
11: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors ens vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
10: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
0: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
2: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any, i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
13: Bé, el juliol, com a l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors, perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
12: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
14: El juliol sabem que és un mes una miqueta complicat, perquè òbviament el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora a migdia.
12: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
0: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
2: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
15: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
16: Que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
15: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena, emeten un to agut semblant al d'una flauta.
0: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellà de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells, perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les 2 s'està celebrant avui la Diada de Sant Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:21, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putellas, Ona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrenarà al març del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra i en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bona sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol, perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha volgut, doncs, el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalens serà contra el Badalona, el pròxim cap de setmana, un partit en el que també, doncs, se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip juní continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballar i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada el primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una àmplia experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ogokati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
4: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
6: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
4: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
7: ¿Entonces cuánto debemos?
8: El fracaso es la clave del éxito.
9: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
7: Creo que me apuntaré a esa cosa.
10: ¿Qué cosa?
7: Nada, un programa de gimnasio.
11: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
7: Muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: En 15 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
4: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més incendis perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
2: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades en el Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també de ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana, la del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
2: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
2: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies.

0: Lluïssa Vandellós, Els Ports i Cardó Boix.
1: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
0: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
1: Seguim amb incendis i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
0: O preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
2: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
3: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
2: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
1: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
0: Com ha acabat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del Copate.
4: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
0: A diferència d'altres incendis que ha patit les Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant de forma progressiva la fusta caiguda. I aquest fet afavoreix a disposar d'un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
4: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
1: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
0: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Cudo, Sant Garoti.
5: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
6: Ha augmentat de manera excepcional

0: Normalment programem subhastes una mica repartides per diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
1: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Queralbs no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
2: Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
3: El tram està interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
2: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.
3: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
4: Bé, la consellera, si li donen totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb... els alumnes exempts de fer aquesta prova i no passen en cap altra consideració aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
3: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
2: I anem amb un apunt de política local en aquest cas perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.
3: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumirien els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, a què se l'ha de parar d'en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
2: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós al Baix Empordà estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
3: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut una activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
5: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
6: Que el perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estar d'urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim. És a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és, en general, tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet de que els malalts Al tenir més complexitat requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-los en observació, en espais.
5: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
2: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
3: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
7: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
8: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors es queden a la nit a fora de la botiga, passen els gossos, es fan pipi, tiren les brosses que no són de les botigues, els veïns tiren les bosses a dintre. Llavors nosaltres el dia següent sí que és veritat que la recollida funciona molt bé, els contenidors estan buits, però els hem de tornar a entrar a dintre de la botiga sense netejar rodes i sense res.
7: Per la seva banda, des del consistori mantenen que continuaran fent seguiment del servei per adaptar-lo a les necessitats dels establiments.
2: I per la seva banda, les rebaixes d'estiu continuen omplint els aparadors dels comerços de Terrassa, amb descomptes que un any més busquen atreure nous clients.
3: Però realment els terrassencs aprofiten aquest període per comprar. Hem sortit al carrer per conèixer els seus hàbits de consum i també per saber com estan vivint aquesta campanya els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
10: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
9: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues. Encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
11: Puedo dejarme rebajas unos 100 euros, en rebajas en total, no cada mes, en total.
12: Los otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros, y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
13: Más que todo ropa.
14: Sí,
13: más que todo ropa.
15: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que aunque haya rebajas nos vamos a lo que es nueva temporada.
9: Les rebaixes continuaran encara uns dies més amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més els carrers i les botigues de la ciutat.
2: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
16: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre, al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
17: Móra d'Ebre doncs, viu de cara al riu. Volem també doncs, transmetre i explicar doncs, als nostres futurs fills, nets, doncs, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar no, de que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
16: La figura reprodueix la postura indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
2: Obrint ja el bloc cultural, comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una nova edició del Sons del Món, que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades des de la seva història, segons el director Xavi Pasqual, i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota habrá que volver.
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me Voy a Permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritx de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant la Diada de Santana al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putellas, Ona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
4: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sabré sobreviure més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra, davant la seva afició a l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
5: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
6: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
5: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: I per la seva banda, el Futbol Club l'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
7: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del nou Miramar. El pròxim partit dels escalens serà contra el Badalona, pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
0: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Open de Birmingham.
8: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot el tema de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
0: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego en els 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisè en salt d'altura, Marina Natinet en els 1.500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
9: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més de 8.000 punts, que suposava una mínima per Birmingham, i una posició gairebé assegurada en el Road 2 que em permetria pues, competir en aquest gran campionat. Però no s'ha donat. No s'ha pogut competir a nivell mental. Sí, és cert doncs, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze. I, bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però, bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que veníem, està molt bé i molt agraït.
1: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer hora absolut de la seva carrera.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí tot es correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil. Sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta de la meva cursa, crec que he corregut fatal. Però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
0: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
1: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Un total de 100... Bon dia, són les 3 i us para Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. I també es manté restringit l'accés a espais naturals com el Montmell Marmellar, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardó Boix. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que obliga a confinar diverses organitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i el Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per a seguir refredant els punts calents. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest dematí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Recordem que aquesta afectació era per al tram que està interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte, darrere hora de nit, es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al martí per una incidència que afectava el sistema de regulació de trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. Pel que fa a educació, la consellera Esther Niubó donarà explicacions, encara que no se sap la data exacta, al Parlament sobre l'incidència que va afectar les proves PISA del 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions. Des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
1: L'Associació dels Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'ha assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I ara en cultura, Pau Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà amb un viatge íntim pels seus grans etis. I fins aquí les notícies en xarxa.

Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa-Vandellòs, els Ports i Cardoboix. L'incendi de Cubelles es declara aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castanyet i la Gordal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions sense data exacta al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa en un màxim de 5% d'excepcions. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar en relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com les responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Segons Meteocat, es preveu que la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat a mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment pedra petita. La prioritat més gran se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i al grau més baix, Empordà, Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals de música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a la música de cambra, amb propostes efímeres, i per altra banda el Protofest, centrat en música clàssica de renaixement en fins a l'actualitat. Les propostes de tots festivals sorgeixen d'una gran cultura de bandes musicals i conservatoris. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, per la risc d'incendi especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perillar el risc extrem d'incendi forestal. A més, també hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit, Castellet i la Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. En política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, tot que encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per raons com discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'excepcions. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la previsió per aquesta tarda de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Es recomana consultar la situació meteorològica i l'estat de les vies a l'hora de planificar un trajecte en vehicle, sobretot avui diumenge, per aquells que es desplacin cap a l'àrea metropolitana. I precisament fem un apunt de trànsit, ja que hi ha retencions a la Ronda Litoral a la B10 de Santa Coloma al Nus de la Trinitat en sentit Besòs per un vehicle avariat. L'R2 Nord i l'R2 11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe, això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas on hi havia l'afectació de l'esvoranc del soterrament de les vies. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda, hi ha el Delta Chamber dedicat a la música amb propostes efímeres i el Protofest, centrat en música clàssica del Renaixement.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

de buscar amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.

sols guanyar, l'altre bandul l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla essencial d'emergències per incendis forestals a Catalunya per la risc d'incendi, especialment a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan a nivell 4 al Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal i també hi ha 203 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jauriga, bona tarda. Arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, la consellera d'Educació Esther Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
2: Bé, va, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Segons el govern, un incendi va deixar fora de l'avaluació 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Fem un apunt de trànsit, ja que tant l'accés a la C14 des de l'A2 a Tàrrega com la pròpia C14 en aquest punt es troba tallada en els dos sentits per una manifestació. També es troba tallada la B2415 en dos sentits o l'Erdola per un accident. L'R2 i l'R11 Nord han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas per punt de l'afectació de l'esvoranc que es va produir en el soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora es va restablir el servei R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava la regulació del trànsit ferroviari. Avui aquest servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I passant a cultura, a Terres de l'Ebre és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a música de cambra amb propostes efímeres que es plantegen únicament per ser representades en cada edició i per altra banda el Protofest centrat en música clàssica.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
4: Em desperta la consciència que la lluita va extingir i modero el meu efecte amb distància. Dono cabuda a les temptacions, les emocions, partícipes de cada experiència. No tinc esclaus lluitant per la seva independència, el cervell està vetat a liderar les pertinences i et vull més a prop o més lluny, el que ens faci bé, donar vida al nostre espai i al nostre temps. El meu al·licient és trobar el Shambhala dintre meu. T'ho explico,

L'amor m'ha bategat de moltes formes i no existeixen normes que puguin governar el teu neguit. I si vols prendre partit, escolta el cor en soledat i veuràs com la veritat despertarà la teva essència. L'amor va més enllà del nostre afecte. Si encara et sents modesta, no dubtis en germinar.

reclama viure amb joia cada transformació. Si sóc un escull inevitable, aparta'm per si no m'aparto, per si no ho veig clar. Per si la veritat no es deixa entendre en un cor adulterat, provem l'atzar. Ara que ens veig valents, fem-ho ben fàcil i ens farem també.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarsa a la Noguera. A un quart i cinc de 3 de la tarda, emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un n'havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a dos quarts de 5 de la tarda s'ha localitzat el cos a la zona del Congost del Mu. L'any passat, el 21 de juliol, dos joves van morir també ofegats prop del mateix punt, també a Camarasa, i els serveis d'emergència van localitzar els seus cadàvers el matí següent. Amb aquesta víctima, són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, segons Protecció Civil. Unió de Pagesos assaja el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries tallen des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega per segon dia aquesta setmana per la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per aquesta sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. La pagesia indica que continuaran amb les mobilitzacions els propers divendres i diumenge al Segrià si la trobada acaba sense mesures concretes. I pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Connectem el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim, recordem encara, la C14 tallada a l'altura de Tàrrega a causa d'una manifestació. Per tant, de moment aquesta via es manté tallada en els dos sentits de la marxa. I també tenim algunes altres incidències. És el cas de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès, a causa d'un vehicle avariat. El trànsit encara va molt ple en aquesta zona, lentitud i retencions a tot el tram de Vilafranca en sentit nord, i també per un accident hi ha molta lentitud i algunes aturades a la zona de Llinars del Vallès, d'aquesta autopista AP7, en aquest cas en sentit sud. L'autopista del Maresme, sobretot carregada a la zona de Sant Andreu de Llavaneres, sentit Barcelona, o també la C31, entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. És tot, bona tarda.
1: En plana política, arran de la incidència que ha afectat les torres PISA 2025 a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament, encara que no se sap la data exacta. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora l'avaluació un 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional. I en esports, a punt d'acabar l'última etapa del Tour de França a París, Pogacar és matemàticament campió d'aquesta edició i amb aquesta victòria aconsegueix el seu 5è Tour de France. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Si la nit t'ha abraçat lluny de casa,

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. Amb què et puc ajudar?
1: Per passar-te un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Mor el menor que va resultar ferit ahir dissabte en un accident de trànsit múltiple a Mataró. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre 5 turismes i una motocicleta en la via Sèrgia, l'antiga B40, a la capital maresmenca. El sinistre va causar 9 ferits més, entre els quals hi ha un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. Amb aquesta defunció ja són 78 les persones que han perdut la vida en accidents de les carreteres catalanes des de principis d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarsa a la Noguera. A un quart de 5 de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos, a la zona del Congost del Mu. Amb aquesta víctima són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. En aquests moments s'està aixecant la mobilització de pagesos que ha estat tallant des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. El responsable de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, explica que també esperen reunir-se amb el Departament de Territori per parlar de la cepa.
2: Que amb el tema d'agricultura tenim reunió convocada, però amb tema CEPES no tenim reunió perquè en principi CEPES és més de territori. I aquí estem una mica expectativa a veure si territori dona el pas o continua fent el que fa ara, que és esquivamos. I esperem una mica a veure si tenim reacció de part de territori.
1: Pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Aturades a la T11 a Reus en sentit Falset per un vehicle avariat i s'ha obert un carril de circulació. Trànsit també encara lent a l'AP7 entre Vilafranca i la Granada del Penedès en sentit Barcelona arran de l'avaria d'un vehicle. Retencions també fragmentades a l'AP7 de Banyeres del Penedès a Castellví de la Marca en sentit Barcelona a causa d'un accident. També aturades a l'AP7 Aigua Viva en sentit Barcelona a causa d'un accident que talla un carril. I als esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França d'aquest 2026 i amb aquesta victòria suma un títol més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.